0: hoy por hoy.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
2: Què fas este capte?
3: Tu què creus? Festa?
2: I el següent?
3: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajuda a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
5: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
6: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
7: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
6: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
7: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
6: O sea, que no es un regalo.
7: Es una publicidad que dura todo el año.
8: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. O al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
9: Arriben les festes d'estiu a Sant Agustí de Bocairent. Del 22 al 28 d'agost, veïnat i visitants compartirem una programació única. Actes culturals, religiosos, esportius i lúdics per a totes i tots. Vine a Bocairent, disfruta de les activitats, de la cultura popular i de les nostres danses i els nostres cabolos. Viu la tradició, viu la festa. T'esperem. Ajuntament de Bocairent, Regidoria de Festes i Tradicions.
10: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
11: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
12: ¿No será Tu Energía?
11: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
13: Ontinyent ya vibra con su historia. Vuelven nuestros moros y cristianos, orgullo de nuestra tierra y fiesta de interés turístico internacional. Es hora de honrar nuestras raíces, la tradición y la fe que nos unen. Desde el Grupo Municipal de Vox os deseamos unas felices fiestas e invitamos a todos a descubrir la grandeza de Ontinyent.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.

0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes. Ontinyent s'ha despertat avui amb una sensació poc habitual per a un dilluns. Clar, no cal mirar el rellotge, no hi ha presses per arribar a la feina i el despertador, però una vegada ha pogut quedar-se sense donar explicacions ahir, quietet. És festiu, sí, és una paraula breu, però amb una capacitat extraordinària per millorar qualsevol matí. Encara que no funciona igual per a tots, eh? Mentre una part de la ciutat apura les últimes hores de festa, uns altres hem vingut a treballar per contar-les. Algú havia de fer el sacrifici i casualment ens ha tornat a tocar a nosaltres. És dilluns 24 d'agost, són les 12:20, ja saps, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvingut. Este inici de setmana, en este dilluns de festa encara, no en Ontinyent, anem a canviar un poquet l'ordre del programa. No començarem amb l'oratge ni a la picaeta. Anem directament a la plaça major d'Ontinyent, perquè ara mateix, des de fa uns minuts, està en marxa l'ambaixada Mora. I fins allí se n'ha anat el nostre company Tomàs Marín. Hola, Tomàs, molt bon dia.
3: Hola, Miguel, bon dia, companys, què tal?
2: Doncs volem saber què és el que està passant. Crec que ja estem escoltant de fons i s'ha embaixat la Mora, no?
3: No hi ha millor forma d'explicar una notícia o de donar a conèixer un esdeveniment si tenim el so perfecte per a contar-ho. Mireu, escolteu.
2: Escoltem.
4: Tus abuelos, aquí, allà,
3: i és que Ontinyent viu aquest dilluns el darrer gran acte de les festes de Moros i Cristians amb la celebració de la batalla dels arcabussos i, com no, de les ambaixades. L'acte ja està en un dels moments centrals. Els ambaixadors Moro i Cristià es troben cara a cara a la plaça Major, on mantenen el tradicional diàleg per la possessió de la vila. Hem escoltat sorolls atronadors dels arcabussos, ha donat ambient a aquesta arribada de les tropes, i en un moment determinat el toc de silenci d'una trompeta ha fet callar els arcabussos i ha donat pas a la part més teatral d'aquesta representació. L'estafeta Moro ha travessat la plaça cavall i ha fet arribar als cristians el missatge en què reclama la rendició de la vila. El contraband ha sigut llegit davant dels presents i després d'aquest primer intercanvi l'acció s'ha traslladat al diàleg que escolteu entre els dos ambaixadors. Fa minuts, l'ambaixador cristià José Luis Gandia Fornés de Samogàvers ha eixit del castell per participar en aquest moment de la representació. Ara, a la plaça Major, estan escoltant l'enfrontament dialèctic amb l'ambaixador moro, Sergi García Micó, dels moros espanyols. I anem a continuar escoltant-ho,
2: sí,
3: Miguel.
2: Sí. Adelant, avant, avant.
4: ¿Qué me importan a mí los montes de oro del déspota Abdalá? Ni sus alfanjes.
3: Estem arribant ja a la recta final d'aquesta ambaixada Moro que planteja així un intent de conversa dels cristians perquè entreguen la fortalesa. Segons el desenvolupament tradicional d'aquest acte, l'ambaixador Moro defensa primer els seus arguments per justificar la possessió del castell i intenta aconseguir la rendició mitjançant la paraula. I davant la negativa cristiana, la tensió va augmentant fins que el diàleg dona pas a la confrontació armada. En aquesta edició, cal recordar-ho, el bàndol cristià està encapçalat pel capità Ricardo Enguix Ferrero, de la comparsa Estudiants, que el trobem damunt del castell de festes, juntament amb l'ambaixador i el banderer, i també estan acompanyant-lo José Luis Gandia Fornés i Gonzalo Martí López, ambaixador i banderer, respectivament, dels Almogàvers. I pel bàndol moro, pujats al cavall, tenim el capità Juan Luis Galiana, dels Moros Marinos, l'ambaixador, el qual està parlant fa una estoneta, Sergi García Micó, dels Moros Espanyols, i també el banderer moro, dels Moros Espanyols, que és David Mateu Soler.
4: La història te lo dice, y ahora quieres...
3: És un esdeveniment que marca l'agenda festera, perquè és l'últim dia. Esta vesprada a les 6 tindrem l'ambaixada cristiana, que farà que el bàndol cristià aconseguisca de nou tindre tot el que ha aconseguit al llarg d'este matí el bàndol moro, i veurem també una imatge molt simbòlica en la que la bandera cristiana baixarà per a donar pas a la bandera mora, Miguel.
5: Hem de recordar també, si no m'equivoqui, que els versos que estem escoltant els va escriure Joaquín José Cervino expressament per a Ontinyent a l'any 1860. Paraules de fa 166 anys que estem escoltant ara en directe als micròfons de Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
3: I d'ací no res, Miguel, anem a poder escoltar ese crit de guerra, i anem a escoltar-lo en estos moments, perquè estan a punt d'arribar a esa guerra entre el bàndol cristià i el bàndol moro, amb l'arcabuseria a la capdavant. Anem a escoltar.
4: Vinga. ¡El rey del pueblo! ¡No podemos estar los retrogrados de los combates! ¡El rey del pueblo! ¡Guerra cristiana! ¡En nombre de Dios! ¡Guerra de armas!
3: Espectacular, Miguel.
2: Ahí está.
3: Has escoltat ese inici de la guerra entre el bàndol moro i el bàndol cristià. Espectacular. Mira. Ara serà molt difícil mantenir la connexió, eh? Ja t'ho asseguro.
2: M'ha borronat, per un moment. Pèls de punta, escoltant en directe ese final de l'ambaixada mora. Ara estan els arcabussos sempre. Anem a escoltar.

0: recordem que és el so directe des de la plaça major de l'Ajuntament d'Ontinyent, on està passant esta ambaixada mora i el so dels arcabussos.
1: No sé si m'escolteu, companys, però és impossible mantenir la comunicació amb vosaltres perquè hi ha un soroll brutal.
0: Tranquil, tranquil.
1: Demane disculpes, però és molt difícil mantenir aquesta connexió perquè els arcabussos estan fent tronar la plaça major d'Ontinyent.
0: El protagonista ara mateix és el so dels arcabussos.

curiós perquè hi ha sodargabussos, també hi ha aplaudiments de fons. És un poc una barreja d'emocions ara mateix. Per aquell que acaba de posar la ràdio, que no es preocupe, no passa absolutament res. No ha explotat el món. Estem en directe amb les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb l'ambaixada Mora, en directe a les 12 i 28 minuts d'este dilluns 24 d'agost de 2026. I diràs, i per què? Perquè és que este son sagrada. És el so de les festes.

0: entre este so de arcabussos, no sé si Tomàs Marín pareixer que ens escolta un poquetet, però no sé si podrà dir alguna cosa, Tomàs.
1: L'únic que puc afegir és que aquesta imatge és brutal, és impactant, i vaig a començar a sonar la torreta. Estic així a l'Ajuntament d'Ontinyent a retransmitir aquesta baixada al moro i tenim totes les finestres tancades. Heu escoltat els arcabussos amb les finestres tancades?
0: Wow.
1: Que la veritat és que aïllen un poquet.
0: Wow.
1: I el so és espectacular, per això estic mantenint les dificultats per estar parlant amb vosaltres.
0: No, no.
1: Però ara, quan finalitza aquesta arcabusseria, quan finalitza això, ja tindrem al carrer esta desprada, recorden a les 6 també, així, a Plaça Major.
0: Exacte. Aquesta
1: baixada cristiana que posarà el quasi punt final a les festes de moros i cristians que tenien 2026.
0: Señor. Gracias, Tomàs Marín. Continuem escoltant ixe so dels arcabussos en directe en esta baixada mori, com molt bé ha recordat Tomàs. Esta vesprada tornarà l'arcabusseria i a les 6 serà el torn de l'ambaixada cristiana. Encara queden hores per a que finalitzi la festa, no només avui, sinó que ja sabeu que oficialment podem dir la festa no finalitza fins al proper dilluns, si no m'equivoque. No, és el dilluns? No. Espera un moment, que estic ja així. No, el 4 de divendres, el divendres 4 de setembre, quan realment podem dir que finalitza la festa. Tot i això, avui farem un balanç del que ha sigut esta setmana gran de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Continuem escoltant un poquet esta arcabusseria. Després continuem amb el programa.

0: tímids aplaudiments, saps? Com ara acaba, no, ara no acaba, ara sí. Ara.
1: A hores d'ara estan lluitant l'ambaixador Cristian, l'ambaixador Moro i el capità que està i el capità Moro amb dos imatges de les pares amb una abraçada tan fondins en estos moments sanitari, mare, el castell de festes. Una imatge molt bonica, la veritat. Comencen a arribar els estàndards de les compreses mores damunt d'esta tarima de festes i veiem com a hores d'ara el capità, el capità i Cristià i el bander. Cristià estan rebentant, estan saludant al públic d'aquesta ambaixada que ha sigut espectacular. I que anem a poder repetir per descomptat. Un gran aplaudiment del que estan rebentant a hores d'ara els dos companys dels moros espanyols i també de la comparsa Almogaves. També és una imatge que reflexa el que és important en aquesta festa, la germanor, la història, la tradició. A més, la còpora faltaria més, que està deixant-nos també imatges molt brutals.
0: Exacte, fantàstic. Ara sí, pareix que està finalitzant. Gràcies, Tomàs Marín, des de l'Ajuntament d'Ontinyent, en esta ambaixada. Nosaltres anem a continuar, ara sí. Anirem a per l'oratge i després ja la picaeta. Vinga, va. Un oratge que jo crec que podem dir ha marcat també part de la setmana gran de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. La passada setmana vam viure alguns esglais, sobretot el dijous que tenim en la memòria i tindrem en la memòria durant molt de temps, eixe dia en el que es va suspendre l'entrada de bandes i la interpretació de la marxa mora de Ximo, dirigida per Pilar Ferrero, per la filla del mestre. Però anem a veure com comencem la setmana, com està l'oratge i la previsió de l'oratge les pròximes hores. Avui dilluns 24 d'agost de 2026 se'ns porta la informació, com els últims dies, Jordi Oriós, des de l'AMET. Jordi, què tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy se esperan nubes de desarrollo en el interior de la provincia de Valencia, sin descartarse durante la tarde chubascos acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes, más probables en el litoral y en el prelitoral. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas en ascenso ligero o sin cambios, se esperan valores máximos de 36 grados en Xativa, 35 en Gandía, 34 en Ontinyent, 33 en Requena, 31 en Valencia. En cuanto al viento, de componente oeste en el interior y del sureste en el litoral, terminando la jornada con viento de componente oeste flojo. Para mañana se esperan cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas, las mínimas sin cambios, por la noche no bajarán de 22 grados en Valencia y Gandía, 20 en Xativa, 16 de mínima en Requena. En cuanto a las máximas, suben ligeramente, se esperan máximas de 37 grados en Xativa, 36 en Ontinyent, 35 en Valencia, 32 en Requena. En cuanto al viento, mañana de poniente, rolando en las horas centrales a sureste en el litoral. Es una información de AEMET.
0: Gracias, Jordi Oriós. El nostre benvolgut Lluís Francesc està encara de vacances, merescudes vacances, i tornarà, si no passa res, per a l'inici de la nova temporada, que ja començarà d'ací una setmana. El proper dilluns 31 d'agost de 2026. 36 graus, ha dit el bo de Jordi, que tindrem de màxima ací a Ontinyent. Ui, Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Miguel. Bon dia, oients.
0: Quina és la temperatura a hores d'ara en la nostra comarca?
3: Doncs a hores d'ara en la Vall d'Albaida estem entre els 24 graus i els 29. 24 a la Rambla de Mariola de Bocairent i 29 tenim ací a Ontinyent, sí, a la zona de les Aigües. Ací, al centre de la ciutat d'Ontinyent, al barri de Sant Josep, tenim ara mateix una temperatura de 28.
0: Doncs pareix ser que està molt bé. Vull dir, són temperatures d'estiu normal, d'un estiu, sí, normal, i bo, veurem si arribem a aixòs 36 graus avui o no arribem. Anem a la picaeta, no?
3: Vinga, anem allà.
4: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: Picaeta, avui que ja sabem, acabem d'escoltar a Tomàs Marín, que es troba a la plaça d'Ajuntament, que no és que ara no va ser un, saps, un trabuc li, sense voler. Sí. De fet, tenim una anècdota que podem contar, que Tomàs, quan ha anat allí, ha arribat, ja estic, ha enviat un missatge d'àudio al grup que tenim de la ràdio, i s'escolta, ja estic així, pam! I un trabuc, saps? I ja s'ha deixat d'escoltar. S'ha deixat d'escoltar. I crec que s'està escoltant, no s'hi ha acabat. Tomàs, estàs per ahí?
1: Hola, no sí. Estic, he fugit.
0: Estàs
1: he fugit per la porta de darrere de l'Ajuntament.
0: Molt bé, perfecte.
1: Per que es feu una idea.
0: Perfecte.
1: El cap de premsa de l'Ajuntament ha fet un favoret, la veritat.
0: Fantàstic.
1: Estic tornant ara.
0: Gràcies a José Barberà.
1: Sí.
0: Estàvem contant d'aquesta anècdota de quan has arribat a la plaça de l'Ajuntament, que estaven els trabucs.
1: Estava escoltant.
0: És que a mi m'ha fet molta gràcia. Dic, pai, pobre Tomàs, l'ha encarregat.
1: Estic així, pom, pom, pom.
0: Sí, sí, home, sí. Bon, anem a contar què és el que hem preparat per avui als diferents programes. Començat per este, ja acabem d'escoltar, gràcies al so que els feia arribar Tomàs Marín des de la plaça de l'Ajuntament, eixa ambaixada mora. Després, quan torne Tomàs d'ací uns minutets a l'estudi, obrirem el nostre Ser Deportivos en pretemporada per repassar l'actualitat esportiva abans que comence oficialment la temporada. I en segona hora també coneixerem un esport en què no hi ha motor, no hi ha volant ni una carretera marcada. Clar, és que l'equip bocairentí Tot Globo, València Turisme, acaba de guanyar el campionat d'Espanya d'aeroestació. Què és això? No tinc idea, ja l'ho preguntaré després. Parlarem amb el seu pilot, Blai Carbonell, per descobrir com funciona una competició de globus d'aquestes característiques i com s'entrena quan no es pot volar cada dia, perquè no es pot volar cada dia. També mirarem després, com he dit abans al principi, quan escoltàvem ixa ambaixada mora, cap a les festes de morts cristians d'Ontinyent una altra vegada, perquè encara no han acabat, però els dies grans s'entren en la recta final. Farem un primer balanç i ho farem amb l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, que a més el divendres va desfilar amb els taifes, i amb el president de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, que tots dos visitaran els estudis de Ràdio Ontinyent Cadena Ser per fer ixe primer balanç de esta setmana gran que acabem de viure, que estem visquent encara. I després viatjarem fins a Fontanars dels Alforins. Per què? Perquè allí esta nit enceten la setmana central de les seues festes, també, patronals, amb el concurs de Gatxamigues. I coneixerem el programa i tot el treball que hi ha darrere, i ho farem amb el president de la Comissió de Festes, Rafael Pastor. Tot això fins a les 2 de la vesprada, aproximadament, este Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. I després arribarà l'hora 14, Tomàs, que imagine que les festes seran protagonistes, però hi ha més coses, no?
1: De nou. Per moltes qüestions i per moltes clausos anem a donar de la festa, anem a estar molt pendents, com no, i se balanç tant de Ricardo Calabuig com del propi alcalde de Jorge Rodríguez. Però per altra banda, cal contar-vos un poquet l'agenda, ja no sols a Ontinyent, sinó que també agafen protagonisme altres municipis, com poden ser Benigànim, podem anar-nos a Montaverner, podem anar-nos fins a Geneta d'Albaida, és a dir, que anem a tindre molta activitat festera, molta agenda i moltes claus al llarg del dia.
0: Fantàstic, doncs deixem que arribes a l'estudi per a poder...
1: Hi ha un ambientet així per al carrer Major, Miguel, dona gust.
0: Hi ha ambientet, eh? Ei, mira.
1: Dona gust.
0: No, què te vas a quedar? Vols dir que te vas a quedar ahí o com és això?
1: No, perquè tinc una hora 14 per fer, si no, jo crec que em quedava, no
0: sí,
1: vaig a negar-ho, no vaig
0: sí,
1: a negar-ho.
0: Doncs moltes gràcies, Tomàs Marín, no res.
1: Gràcies.
0: T'escoltem de nou així a l'estudi. Clar, Esteban, és que no tenim ventana encara. Hem d'esperar una setmaneta, no?
2: Exacte, hasta fins el dilluns que ve, dilluns 31 d'agost, que arranca la nova temporada. Arrencarem ja tots els programes. A veure, continuaran els matinals, que no han parat, i l'Hoy por Hoy, que no han parat, però i l'Hora 14 tampoc ha parat, però arrencarà de nou el Ser Deportivos, la ventana, i ja programació habitual des del dilluns 31 d'agost.
0: Doncs gràcies, Esteban.
2: De res.
0: Gràcies, Tomàs. Uns anuncis i estiu esportiu.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
5: Bé, Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
6: Kia, movement that inspires.
7: Ontinyent està de festa. Des del grup municipal Ontinyent ens uneix, vos desitgem unes molt bones festes de moros i cristians. Unes festes que continuem impulsant i millorant amb noves inversions, com els nous arcs ornamentals que enguany faran lluir la ciutat com mai, gràcies al finançament de la Diputació de València. Perquè Ontinyent brilla amb llum pròpia, invertim en la nostra identitat, cuidem les nostres tradicions i construïm la ciutat del futur entre totes i tots. Ja érem grans i ara som internacionals. Mudo Ontinyent.
8: Cariño, ¿duermes?
9: ¿Con este calor?
8: ¿Y si abrimos la ventana?
9: Ya está abierta.
8: ¿Y si ponemos el ventilador?
9: Ya está puesto.
8: ¿Y si cambiamos el colchón?
9: Eso podría funcionar.
10: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida Almach 56, Ontinyent.
11: Festes de moros i cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
12: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
13: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
14: Jefe, ¿un nomikai?
15: ¿Un nomike?
14: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
13: En Xàtiva la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
15: ¿Nomikai?
13: Y acaba diciendo,
15: ¡otro cremaet!
13: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
4: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
16: En la cadena SER, Hoy por hoy, Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.

0: Continuem en directe. Este Avui per Avui on tinguem Vall d'Albaida en el dilluns 24 d'agost de 2026. I en els pròxims minuts anem a mirar al cel, però no com estem mirant en els últims dies i sobretot en l'última setmana, que he mirat al cel per si plovia, per si no plovia, per si veiem l'eclipse, per si no... No, no, no. Anem a mirar al cel per a veure globus. Que, ja veureu. Un globus, a veure, sabeu que no té volant, no? Que no disposa de motor en principi, que depèn del vent per avançar. Bé, doncs amb aquestes condicions costa imaginar, o almenys a mi em costa imaginar, com es pot convertir un vol en una competició i, sobretot, què ha de fer un pilot per guanyar-la. Per què contem tot això? Perquè l'equip bocairentí Tot Globo València Turisme acaba de proclamar-se vencedor del Campionat d'Espanya d'Aeroestació celebrat a Aro. És el seu segon títol nacional després del que van aconseguir el 2018. Entre les dues victòries han arribat quatre subcampionats, 8 anys instal·lat entre els millors, però buscant eixe últim pas que permet tornar al primer lloc. La victòria també assegura la classificació directa per al Campionat d'Europa de Mallorca de 2026-2027 del pròxim any i arriba poques setmanes abans d'un altre repte important, que és el Campionat del Món de Polònia. Val, anem a parlar amb el pilot bocairentí que encapçala aquest equip, que és Blai Carbonell i que ja ens escolta. Blai, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Miguel.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
1: Bueno, moltes gràcies.
0: Val, jo he parlat així a l'entradeta com si jo sapiguera com va tot això, com funciona, però clar, jo, abans de parlar de la victòria, que parlarem, evidentment, en els pròxims minuts, jo crec que, no sé si estàs d'acord amb mi, hem d'entendre un poc la competició, val? A veure, així quan comença un vol d'un campionat d'aquestes característiques, com és el Campionat d'Espanya, a vosaltres què vos demana exactament l'organització?
1: Val, sí. Com bé has explicat al principi, els globus aerostàtics no disposen de ninguna propulsió. Aleshores, l'única manera d'anar a un lloc és jugant amb el vent que hi ha ja cadascun dels dies.
0: Val.
1: Aleshores, direcció de l'event el que fa és que, tenint en compte aquesta previsió meteorològica, fa com dissenya un vol amb una sèrie de proves, de dianes que es diuen, en les que les més bàsiques podrien dir-se que són les dianes expostes en un camp. Wow. Aleshores, imaginem-se que el vol s'obri a Ontinyent i fa llevant. Aleshores, fa llevant, s'anirien cap a Fontanars. Què faria? Pues el director posaria com a uns 2-3 quilòmetres de distància cadascuna de les proves una sèrie de dianes. I els globos el que haurien de fer és d'esperar d'Ontinyent i anar jugant amb el vent per anar acostant-se a cadascuna d'elles. Quan t'acostes a una d'elles has d'intentar baixar per a tirar un llançar-ho, el que es diu un testimoni, que és un saque d'arena, nugada a una cinta, amb el teu número de dorsal. Qui més prop llança el testimoni del centre de la diana, s'endú els 1.000 punts. I a partir d'ahir es reparteixen els punts entre tots els altres competidors. I una vegada has llançat la primera, te'n vas a la segona. I així successivament.
0: Val.
1: Què passa? Que això ha evolucionat i aleshores està ara com molt... Clar, està molt interessant, perquè han entrat la informàtica i les dianes virtuals.
0: Clar, t'anem a preguntar per això, perquè, clar, jo he estat llegint i sí, estan les dianes que estan situades a terra, com tu has dit, que ja ens és aquest testimoni, aquesta puntuació, etc. Però, clar, no totes ara, no totes les dianes es poden veure.
1: Efectivament.
0: Tu com saps, el pilot com sap on està una diana que físicament no existeix?
1: Clar, aleshores, dins del globo el pilot antigament duia un mapa de paper gran, les posava sobre una fusta i anava en transportador d'angles i anava llançant i fent càlculs, bueno, trigonomètrics, no?, de la hipotenusa, de sobre este vent, la intensitat i demés. Tot això ha evolucionat i avui en dia duem un portàtil juntant una tablet. Aleshores, les competicions es fan amb una aplicació i tu estàs situat en tot moment com si fos el Google Maps. És a dir, tu saps on està la teva ubicació i marques les ubicacions de les dianes on has d'anar. Què passa? Imaginem-se una altra diana que, en comptes d'estar en el piso, està sobre el campanar de Bocairent, però a 300 metres d'alçada. Aleshores, ja no sols has de contemplar la coordenada 2D de terra, sinó també la de l'alçada. És com una estrella. Per tant, tu veus la teua

0: ubicació i veus la teua alçada. I has de coincidir que la teua alçada siguin ixos 300 metres sobre el punt exacte que t'havien dit que era el campanar de Boqueret. Quan passes per ahí, amb un logger digital, pulses. Pulses el botó i és com si hagués llançat en les dianes físiques ixe saquet que vos havia comentat,
1: sí.
0: Però en este cas marques un logger digital. I qui més prop es passe d'ixe punt exactament, tornant 2.000 punts.
1: Que queda registrat, no? Clar, jo estava pensant, val, molt bé, ixe exemple que has posat, i has d'haver de passar tan prop com siga possible d'ixe campanar, com deies tu, de Bocairent, però queda registrat en ixe... Com has dit el nom? Queda registrat... On queda
0: el logger.
1: El logger,
0: sí,
1: clar.
0: És, sí,
1: clar,
0: exacte.
1: Perquè s'ha de saber si has passat per damunt, per baix o massa lluny, no?, de la diana.
0: Efectivament, perquè tu pots haver passat perfectament sobre ixa coordenada del campanar, però si imagina't que has passat a 600 metres d'alçada, la distància en realitat sobre ixa estrela és de 300 metres, perquè t'havien dit has de passar per ací, però a 300 metres. Aleshores, no val, és a dir, no val passar ni més alt ni més baixet. Per què? Perquè vas a penalitzar-te, perquè vas a tenir una distància. Sí. Has de passar exactament per ixa estrela, per com si l'agafares. Uh-huh. Així que, bueno, clar, és superinteressant, perquè tu no veus exactament on està. Ostres. Com si fora una diana exposta.
1: Em pareix complicadíssim. No sé si has pensat en algun moment, per què no tornem i deixem la tecnologia? Per què no tornem a la diana normal?
0: Sí, sí. I de fet, l'evolució que ha tingut... Jo imagino que tots els esports a nivell tecnològic ha sigut enorme.
1: Clar.
0: I una de les coses que ha fet l'aerostació a nivell de competició ha sigut esta.
1: Uh-huh.
0: I això ens ha obligat a reinventar-nos. A reinventar-nos i en el tema dels entrenaments, perquè com pots imaginar, entrenar això resulta una mica complicat.
1: Uh-huh.
0: Nosaltres, com tu saps, fem vols de passatgers,
1: sí.
0: I òbviament som molt més tranquils, perquè tu dius, vaig a eixe camp, que n'hi ha els alforins per a passar per damunt de les vinyes i que els passatgers disfruten. I et dona un poc el mateix si aterres al principi del camp o a meitat, o al final.
1: Clar.
0: En canvi, en competició no. En competició has d'anar a un punt exacte, no?
1: Sí.
0: Clar, tot això de la tecnologia el que ha fet és que la dificultat ha augmentat moltíssim.
1: Sí.
0: I a nosaltres ens ha fet que aquests entrenaments, clar, hagin de tant en tant de fer un vol per a veure que ja no falla res, perquè ja no és una qüestió sols de l'aerostat, sinó de l'aerostat, de l'ordenador, de la tablet, del telèfon.
1: Clar, clar, clar, clar, clar. Però si tornem... Mira, jo vull tornar al dubte este que jo tinc, o que tenim, els que observem des de terra, no? Si el globus no té volant, com pots tu modificar la trajectòria per acostar-te a una diana concreta?
0: Sí, ahí entra la perícia del pilot en la interpretació, per una banda, de la previsió meteorològica, per altra, d'imaginar el vol que pot haver pensat direcció del que l'ha dissenyat, del que ha dit. Jo crec que amb esta meteo anem a poder fer estes dianes, perquè normalment el que ells volen és que tots els globos vagin a les dianes, no?
1: No, clar.
0: Però el punt clau és... I aquest feeling de sentir que tu estàs en l'alçada correcta per agafar aquest corrent que t'espenta en la direcció i en la intensitat adequada per tal de després poder fer la millor puntuació.
1: Uh-huh.
0: Però, de totes formes, com en quasi tots els esports, el punt clau és l'aproximació final. És a dir, una vegada has entrat al camp, com fas aquesta baixa o aquesta puja per tal de no liar-la en els últims metres, perquè és com el pat del golf. És a dir, has arribat al green, però ara has d'embocar la boleta. Pues això és un poc el mateix. Has arribat al camp, ostres, ara has d'intentar llançar-la el més prou possible de la diana. I aquest punt, en els campionats, sobretot ara que anirem al Mundial, vamos, és la clau, perquè l'últim europeu, per exemple, que vam estar... en una diana a menys de 2 metres n'hi havia 35 testimonis. És a dir, que el personal afina moltíssim. Per tant, és una exigència contínua.
1: Clar.
0: En busca de la perfecció, perquè els altres van a fer-ho.
1: I la busca de la perfecció, imagina que la clau, una de les claus, és la qualitat dels entrenaments. Però, clar, com entrenes una competició d'aerostació d'aquestes característiques si no pots traure el globo cada dia?
0: Clar, ahí influeix molt aquesta qualitat, no? És a dir, l'elegir els dies de, bueno, he d'entrenar, almenys jo intento entrenar 5-6 vegades abans dels campionats, perquè intento fer com totes les proves que poden posar i simular el que seria un vol. I aleshores intento posar el meu el més difícil possible per eixir d'aquesta zona de confort que podria ser una cosa semblant als vols de passatgers, no? Clar. De dir, no, és que no em serveixen els 50 metres, és que necessite fer menys de 5 en cadascuna de les proves que vaig posant-me. Però, clar, com estic jo sol, l'únic que pot avaluar com mig o com deixa d'eixir-me sóc jo mateix. Mm. Per tant, així simplement ho dissenyes, evalues quin és el dia bo per a poder volar i el dia que fas intentes, pues això, intentes matxacar les proves que has intentat fer per tal de després fer un debriefing, fer una anàlisi del vol i veure quins són els punts que t'han eixit bé, quins són els punts que has de millorar i de cara al següent entrenament anar sobre cadascun d'ells. Mm.
1: Clar, jo estava pensant que bona part dels entrenaments els fas tu soles, no? Com es viu això? No sé si és un moment de màxima concentració, l'estar a soles, el no tindre que... Bueno, tindre que estar molt pendent de moltes coses, però estar a soles. No sé si això ajuda a l'hora de obtindre un millor resultat.
0: I això també jo he notat al llarg dels anys que he anat millorant en la qualitat dels entrenaments, perquè al principi no és senzill estar a soles,
1: no
0: és senzill en el sentit que no té ninguna referència, però per altra banda ens ha donat com a punt, diria que com a punt fort, que després estic veient en les competicions, el que no estar acostumat a mirar a ningú, vaig molt a la meua.
1: Clar.
0: Aleshores, vas agafant confiança a mesura que les coses van eixint-te millor. Uh-huh. I això et dona un punt, perquè a l'hora d'obrir el vol per part de direcció, diu, ja podeu despegar, no estic pendent de ningú. I jo me'n vaig a la meua i clar, perquè estic com en la meua zona coneguda.
1: Uh-huh.
0: Si, a més, tens pues, això, que de vegades hi ha algun abans o dos o tres abans, en serveixen com a referència. És a dir, jo ho veig com una ajuda en comptes de com una distracció, si n'hi ha alguna, si hi ha algun globo davant meu. Aleshores, ha sigut també una evolució en estos 8 anys, per exemple, en el sentit eix, no?, de que he notat que he millorat la qualitat dels entrenaments i, per tant, la meua, al final el rendiment en la competició anar notant-se, ja que bueno, els últims anys, tant el Mundial de fa 2 anys a Hongria com l'Europeu de l'any passat a Àustria, vaig aconseguir com els millors resultats fins ara, i amb aquesta il·lusió anem el proper setembre a Polònia, a veure què tal.
1: Sí, ara parlem de Polònia, però clar, de tot això que estàs contant, és quan, perquè tu dius que t'has emportat unes sensacions especialment bones, més enllà del resultat, no? És això que m'estàs contant, no? Que has notat, en la teua manera de competir, que has notat coses que no havies aconseguit en els últims campionats.
0: Sí, eso, vull dir, ha sigut la maduresa. És a dir, he notat que
1: l'experiència sí funciona, no?
0: Sí, l'experiència funciona, tot el treball a nivell mental, és a dir, de visualització, al final n'hi ha vegades que tu no saps com vas a estar quan vas líder fins que no estàs. És a dir, tu pots imaginar, però ixe moment de dir, ostres, és com si... Clar, és un terreny una mica desconegut, no?
1: Clar. Anem al Mundial. Setembre. Ai, crec que s'ha tallat, no sé si se'ns escolta... s'escolta Blai Carbonell? No em digues que s'ha tallat. Doncs intentem reconnectar, perquè anava a preguntar-li precisament per eixe Mundial que arriba el proper mes de setembre i que volem saber com s'està preparant, perquè crec que hi ha diferències a l'hora de preparar-se per un campionat d'Espanya i un campionat que és internacional. En este cas, va participar a la Copa Suïssa no fa molt de temps i ara es té que preparar per al Mundial. Estem intentant de reconnectar amb Blai Carbonell, estem parlant amb un campió d'Espanya de aerostació. Ahí està. Crec que ja tenim de nou a Blai. Estàs ahí, Blai?
0: Vale. Sí, estic així.
1: Val, val, perfecte, s'havia tallat. No, que estava pendent de preguntar-te, i ja acabem i no te moleste més, per el Mundial, que arriba el mes de setembre, si no m'equivoque, formaràs part de la selecció espanyola en el Mundial de Polònia. Sí. Clar, després del resultat de comptat de Suïssa, que vas estar a la Copa Suïssa, i del títol nacional, quin seria per a tu fer un bon paper al Mundial? Guanyar ja ho sé, però més enllà d'això...
0: Sí, sí, estaria bé, sí. Sí, bueno, a veure, fer un bon paper, també t'has de marcar objectius.
1: Exacte.
0: És a dir, objectius més o menys realistes. Quan vas a un Mundial et trobes en seleccions que disposen, és cert, de mitjans que la selecció espanyola no té. És a dir, això seria com ser realista. Ja. De totes formes, també has de ser ambiciós, perquè saps que hi ha alguns campionats que pot ser que aquests mitjans que tenen ells poden resultar més determinants que en altres. Aleshores, en altres expectatives, una cosa realista seria estar al voltant d'ells, intentar fer un top 30. Molt. Això per a nosaltres seria molt, estaria molt bé. I bueno, en funció de com vaig a la cosa, pues ja veurem si podem aspirar a més o no. Però tenim la sort de compartir equip amb el pilot Rioja Iván Ayala, mm-hmm. que és un pilot top, que ha arribat a estar en top 10 del món i ha fet un 5 fa uns anys al Mundial. És a dir, és una persona que té, bueno, té unes qualitats com a pilot i sobretot com a pilot de competició espectaculars. Això a nosaltres ens ha servit per a motivar-nos per tal de veure si l'agafàvem i òbviament hem millorat. Aleshores, amb aquest equip, vamos, hi ha una confiança i una compenetració després d'aquests últims campionats que ens permet pensar que podem estar en aquestes posicions del voltant del 30 i a partir d'ahí pues, a veure què tal ens va.
1: Doncs ja tenim a dos tops, Iván Ayala i tu, clar que sí. Sí. Anotem aquest top 30, a veure si després es fa realitat o millorem aquestes expectatives o objectius que vos marqueu per a aquest Mundial que celebrarà a Polònia. No em queda res més que dir-te... Bueno, sí, una coseta més. M'està rondant una idea pel cap, Blai,
0: sí,
1: que ja te comentaré, però que té a veure amb la ràdio i amb els globus que tu dus així en que...
0: Bueno, tu ja saps que al globo el que no tindria més interferències.
1: Això és de veres. Jo crec que quedaria molt bé una coseta. Ja te la contaré i no passarà molt de temps. Blai, Carbonell, enhorabona una vegada més pel tot el treball, no només d'enguany, sinó que portes molts anys entrenant i competint per aconseguir estos guardons. Així que enhorabona i tant de bo tornem a parlar molt pront. Una abraçada molt forta.
0: Una altra, gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, adéu.
1: Tinc una idea jo que m'està rondant pel cap. Voràs, com la dient encara. Voràs. Uns anuncis i després tornem a parlar de festes de moros i cristians d'Ontinyent.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
3: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar l'origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus P5.
4: Del 29 al 31 d'agost, vine a viure les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria. No et perdes la grandiosa entrada de moros i cristians i les ambaixades en 3 dies plens de música, festa i tradició. Més informació en la web i en les xarxes de l'Ajuntament de l'Olleria.
5: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente. Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
6: si todo estuviera en el mismo sitio. Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
7: Cariño, ¿duermes?
8: ¿Con este calor?
7: ¿Y si abrimos la ventana?
8: Ya está abierta.
7: ¿Y si ponemos el ventilador?
8: Ya está puesto.
7: ¿Y si cambiamos el colchón?
9: Eso podría funcionar. Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
10: Jefe, ¿un nomikai?
11: ¿Un nomiké?
10: Nomikai. En japonés quedará tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
12: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
13: ¿Nomikai?
12: Y acaba diciendo,
13: ¡otro cremaet!
12: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
14: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
15: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
14: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
16: ¿Sigue disponible?
17: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
18: Así me ahorro la inmobiliaria.
19: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
2: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
1: Minut i arribem a l'una i mitja en directe a l'Oi Poro i on tinc el Baida al Baida. Este matí, el programa, al principi del programa, al començament, s'ha celebrat i hem escoltat l'ambaixada Mora. I esta vesprada encara quedarà l'ambaixada cristiana, l'esfile final, per tant, les festes, podem dir que no han acabat, i el calendari continuarà encara durant els primers dies de setembre, però sí que arribem a les últimes hores dels dies grans, i jo crec que ja tenim prou imatges, moments, inclús decisions damunt de la taula per fer-ne una primera lectura. Han sigut unes festes amb una entrada espectacular de més de 4.000 participants, 100 formacions musicals, amb els càrrecs dels estudiants, els moros marinos, els almogàvers i els moros espanyols com a protagonistes. Però per parlar del que hem vist, del que no es veu, i també d'allò que encara queda pendent, perquè queden coses pendents, ens acompanyen hacia l'estudi de Ràdio Ontinyent Cadena SER l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. Jorge, què tal? Molt bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut al programa. I el president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, Ricardo Calabuig. Ricardo, què tal? Molt bon dia.
21: Bon dia.
1: Benvinguts als dos. He de dir que al principi, abans de començar, quan arriben ací, jo pregunto com esteu. Els dos és de... Bueno, la cara de Ricardo jo no vaig dir la cara que té, però és de... Ostres, és que ja... És que són molts dies, no, Jorge?
20: Sí, ara ja...
1: Pareix que no, eh? Però són molts dies de molta activitat.
20: Sí, la veritat és que tenim la sort de tenir unes festes molt, molt riques.
1: Exacte.
20: Però al mateix temps això és un marató. Vull dir, així... Ja que aguantar, eh? De fet, menys mal que existís l'Eixa Begó, perquè si no ja hauria que inventar-la. I que les festes no duren més dies, perquè exacte, si no, ja, mira, no arribaria.
1: Sí, perquè, Ricardo, així és on et dones compte de si t'has preparat física i mentalment durant tot l'any per a passar esta marató, que deia l'alcalde de festes, no?
21: Sí, la veritat és que per molt que el prepares, quan arriben estos dies, se'l supera, no? La realitat el supera tot el que tu havies planificat.
1: Anem a fer balanç, però... un balanç general, vull que una primera impressió dels dos, i després ja entrarem en detalls. Jorge, com valoraries tu esta setmana gran de festes que encara estem vivint?
20: Bueno, jo crec que ha sigut espectacular, no? L'any passat celebràvem i d'alguna manera marcàvem aquest punt d'inflexió amb la celebració de les festes d'interès turístic internacional, i això també suposava un repte com a ciutat, l'intentar oferir millors serveis, l'intentar també enriquir al màxim la festa i que també hi haguera una implicació no sols per part de la societat de festers, que per suposat, sinó per el conjunt de les comparses, especialment d'aquelles que tenen càrrec, no? Mm-hmm. I jo crec que el que hem vist és que, efectivament, aquesta declaració de festes d'interès turístic internacional se l'hem agafada com algo molt seriós, que cada vegada és major el nivell que estem assolint i que també cada vegada són millors els serveis que, en este cas, pues, des de l'Ajuntament tractem de prestar a festers i també a no festers, perquè jo crec que una de les qüestions que sempre hem tingut clar la societat de festers i l'Ajuntament era que la festa havia de ser de totes i de tots i que, per tant, hi havia que preveure espais per a festers, però també per a no festers.
1: I aquesta elaboració per part de l'Ajuntament, Ricardo, per part de la societat de festers, quina és la valoració que pots fer en calent encara, perquè encara estem visquent aquestes festes?
21: Temps hi haurà per analitzar-ho després, amb més calma. Però, bueno, la primera impressió que sí que m'agradaria deixar-la damunt la taula és que jo he vist el poble més ple que mai. Més que en totes les activitats que s'han organitzat, tant per part de la societat de festes com en els espais que estava parlant Jorge, crec que la resposta ha sigut molt bona i estava tot molt ple de gent.
1: Això és una de les preguntes que tenia jo preparades i a més, agafant el fil que deia Jorge, lo de l'interès turístic internacional, segon any ja, si això es notava, si això s'ha notat d'alguna manera, de l'afluència de públic, ja dius tu que tens la sensació de que sí, no?
21: Sí, m'ha donat aquesta sensació. No. La veritat és que actes com el Contrabando, per exemple, que és un dissabte de matí, que no fa precisament massa bon horatge perquè feia calor, pues estava al poble i jo em va donar la impressió que més ple que mai.
1: Anem a parlar dels diferents actes, alguns actes. Jo vull parlar de l'entrada perquè jo he de dir, a títol personal, és la primera entrada que jo vaig veure en directe. A mi apareix una barbaritat. Clar, jo no entenc això. Jo sóc un nouvingut, com aquell que diu, ja porto un any així, però a mi em va aparèixer espectacular. I després, a través de xarxes socials i gent que conec i que segueix, deia el mateix, no? Com ha sigut molt espectacular enguany. Jo no sé si tu, Jorge, que vas participar també d'aquesta entrada, i ara parlarem, tenies aquesta sensació o t'arriba aquesta percepció de la gent de fora?
20: Sí, no, jo crec que sí que arriba, no? Sí que arriba i, a més, és... Precisament jo crec que una de les coses grans que tenen els moros i cristians és que no hi ha que ser cap entès, com tu dius. És algo tan visual, tan de pell, d'alguna manera, que sí que t'arriba, no? I se entusiasme, tot i ser treball que hi ha darrere, perquè evidentment les coses no hi sen bé per casualitat, sinó perquè hi ha molta feina darrere, i jo que cada any normalment tinc convidats diferents a la tribuna d'autoritats, sí que em dono compte d'aquesta sorpresa, no?, que especialment aquelles persones que les viviu per primera vegada teniu, perquè sí que heu sentit parlar de les festes de moros i cristians, sí que heu vist, pues, algun tros a les notícies o a qualsevol xarxa social, però no té res a veure el voreu al viu. No? I el viure-ho jo crec que és algo molt, molt especial.
1: Jo no sé, Ricardo, com vius tu aquest dia i com has viscut tu aquest dia, enguany, des d'aquesta responsabilitat que té ser president de la societat de festers i també des del fester que eres.
21: Bueno, pues no...
1: No ha canviat res, no me digues que no.
21: Sí, bueno, sí que ha canviat. La meva responsabilitat, per supòs, ha canviat, i la meva manera de veure les festes també una miqueta ha canviat.
1: Val.
21: Però el fester d'Ontinyent cada vegada s'esforça més en fer les coses ben fetes. Els boatos que traem en Ontinyent crec que són punteros. Però ja no només els boatos, vull dir, ixa llavor que n'hi ha darrere de les comparses, dels càrrecs, cada vegada se fa més en Ontinyent. Este any hem tingut una capitania dissenyada tota íntegrament en Ontinyent, des del principi fins al final. Crec que això n'hi ha que posar-lo en valor. Crec que tenim els millors ballets, no perquè ho diga jo, sinó perquè quan vas per ahir ves altres poblacions a veure ballar, veus qui és en altres poblacions.
1: Exacte.
21: Per tant, crec que puc dir-ho tranquil·lament que són els millors ballets. Però també tenim els millors carrosseros en Ontinyent. Les carrosses que se fan en Ontinyent són espectaculars. I tot això és gràcies a la labor que se fa des de les comparses, de les relacions de festes, però de tots els àmbits de la festa. Vull dir, se treballa molt i se treballa molt bé.
1: Jorge, com dèiem abans, tu vas viure l'entrada moral dins de l'esquadra del 50 aniversari dels Taifes. Com va ser aquesta experiència? Com va ser aquest baixar per Daniel Hill? Com va ser això?
20: Bueno, pues molt, per a mi molt bonic. Molt bonic. Feia, pues, 11 anys, jo havia eixit en el 2015 amb els saudites, feia 11 anys, per tant, que no eixia. I damunt, en aquell moment recorde que una de les crítiques que es feia era que faltava llum a Daniel Gil, no? I la veritat és que vaig viure esta vegada el canvi amb el reforç de la llum i especialment amb els nous arcs i era espectacular. Després jo vaig tindre la sort de poder participar en dos capitans, en Pardo i en Ximo Segura, de poder dur un traje que a més jo crec que era una metàfora de la ciutat, com deia abans Ricardo, fet enterament ontinyent, fet per l'escola d'adults, per el taller de tapissos, fet per la gent de formació professional del tèxtil de l'Institut Jaume I, i per tant amb tota una història darrere que a mi em feia molta il·lusió el poder viure-la, no? I per tant, pues, jo l'únic que pogués donar-los és gràcies als Taifes per convidar-me a viure aquest moment.
1: Hem de parlar d'un moment que va ser trist, que va ser el dijous, pel problema de l'horatge, de la pluja, que va ser que es va suspendre l'entrada de bandes, la interpretació de la marxa Morachimo, dirigida a més per Pilar Ferrero, filla del mestre Ferrero, en l'any del centenari. Ja no només recordar aquest moment com vau viure els dos, sinó les decisions que s'han de prendre, si és que ja s'ha pres la decisió o no, de tornar a fer o de recuperar ixa entrada de bandes. Com vau viure el moment, Jorge, ixe dia, ixa vesprada, que va ser agònica, vull dir, perquè jo te vaig viure ahir a la plaça, a veure si es feia, si no es feia.
20: Bueno, va ser un dia llarg, realment. Sí. Nosaltres vam tindre la primera reunió al voltant de les 12:30, una del migdia, i vam estar pues, quasi monitoritzant el temps, confiant, pues, com tots, no?, en que fora la típica tronada d'estiu, que en una hora escampa, que refresca un poquet i ja està. Però conforme anàvem veient, no es tractava d'una tronada d'estiu, es notava que no parava de ploure per res del món, i tant des de la societat de festers com des de l'Ajuntament el que vam parlar era de tractar d'apurar al màxim i encara que fora celebrar sols la interpretació conjunta de Chimo, però era materialment impossible. Per tant, ens vam reunir a última hora també amb Pilar, i jo crec que el sentiment que teníem tots era de la realitat és la que és, el que no t'evita que el doni moltíssima pena el no poder celebrar aquest acte tan especial.
1: Clar, Ricardo, prendre aquesta decisió jo crec que una de les més complicades, més que complicada, trista.
21: Sí, és molt trist tindre que ajornar o suspendre un acte. La veritat és que és una decisió que costa molt de prendre. Tens que tindre en compte moltes coses, però bueno, al final d'aquest dia el que me queda és la Sant Freda de Pilar, que va dir que en cap moment que és el que n'hi havia, que vull dir, ella entenia perfectament que l'horatge impedia fer-ho. Ella va manifestar que a les 7 de la vesprada l'acte ja s'havia mort perquè ja s'havia desdibuixat molt, i que per supost que es posava el nostre això per a que quan nosaltres diguérem que decidirem que ja tornava a dirigir, que no hi ha cap problema. Estem treballant molt, és difícil. Ja en un primer moment vam plantejar que se fera el dia 5 de setembre en la Creuà. Però ixe cap de setmana n'hi ha festes en molts llocs, Banyeres, Benixama...
1: Clar, i que vinguin Viena, músics és complicat.
21: És difícil. Entonces, estem treballant a veure quina és la millor opció. Ja veurem.
1: La idea, en principi, jo crec que serà fer-ho dins de l'any Ferrero, no?, encara. O això, això serà complicat, això és la idea, no?
21: Clar, si ajornar-ho qualsevol any haurà sigut una decisió complicada, doncs este any més encara, no?, perquè totes les componentes que porta al voltant, filla del mestre, centenari del mestre, any del mestre... Deuria de ser este.
1: És que tenien tantes ganes, Jorge, que arribarà aquest dia. Sí, jo crec que tots, que sí. Tenien moltes ganes, no?
20: Sí, perquè a més jo crec que és un acte que ha anat consolidant-se cada vegada més, que cada vegada atrau a més gent, no? I a mi era, per a mi era sorprenent, no?, veure com, malgrat la pluja, pues conforme baixava cap a la societat de festers per reunir-nos, cada vegada era més la gent que anava entrant a la plaça. El que passa és que és cert que jo crec que tot el món entenia que no eren les condicions. Jo crec que tenien la part positiva de que l'any MS Ferrero acaba al voltant, crec recordar, del 26 de desembre aproximadament, no? Per tant, tenim ese ample marge encara per celebrar-ho, tot i que és de veres que no en tinguem, sabeu que tanquem una festa i no obrim una altra, no? Sí. Però bueno, segur que dins de l'any Ferrero pues, en algun moment podrem, si no amb l'espectacularitat que estàvem acostumats i ese dijous de l'entrada de bandes, pues almenys de manera solemne, des de luego, i de manera digna, el poder celebrar-ho.
1: Ricardo, ja preguntes que tinc que fer-te una altra vegada, que ja t'he fet durant l'any, i tornaré a fer-te, i segurament tornaré a fer-ho d'ací uns mesos. Però hem parlat molt sobre la durada de l'entrada, el futur de l'entrada. Continua enguany o continuarà enguany, i l'any que ve, damunt de la taula, el reajustar algunes coses d'aquest esdeveniment?
21: Sí, després de la votació que van fer en novembre, es va crear una comissió que seguís treballant, no? Ara en setembre es tornarà a reunir i tornarem a treballar. Analitzarem també les dades d'aquest any i a veure què morir d'ahir.
1: Va, bé, què d'ahir? No te preguntaré, no te preguntaré res més. Ja parlarem.
21: Te contestaria en un vers que s'atribueix a Shakespeare, que no està clar que siga d'ell, però que diu: me dices que amas la lluvia, pero cuando llueve abres el paraguas. Me dices que amas el sol, pero cuando brilla buscas sombra. Me dices que te gusta el viento, pero cuando sopla cierras la ventana, ¿no? O sea, así tots diuen que mos agraden les festes de moros i cristians, però deurien de reflexionar.
1: Jo t'agraeixc molt el que acabes de fer. Jorge.
20: I damunt en un vers.
1: No, no, és que no, no és fàcil, xe, és fàcil. No, no,
21: i un dia de festes, que és menys fàcil.
1: No, tio, Ricardo, estàs perfecte.
20: No, no, i si tens una pregunta aixina complicada en un vers, jo tomo nota.
1: Tomo nota, efectivament. Anem acabant. Vull parlar, Jorge, de la Gran, aquestes activitats paral·leles que s'han posat en marxa al Museu del Tèxtil. Enguany, tota aquesta setmana, Gran de Festes, va començar l'any passat en 3 dies, com a prova, jo crec. Enguany, una setmana. Quina valoració podeu fer? Perquè jo he vist l'ambient i això és una barbaritat.
20: La veritat és que jo crec que és de les coses de les que més satisfets estem i de les que més gent ens ha dit, xe, quin encert, no? No? Jo crec que en este cas la regidora de festes, Àngels, va tindre una bona idea i, bueno, jo sempre dic el mateix, que tindre bones idees en tenim tots, però després hi ha que treballar aquestes idees i convertir-les en realitat. I no sols va tenir una bona idea, sinó que a més l'ha convertida en realitat este any amb més dies que mai, amb més concerts també que mai, i jo crec que s'ha convertit en un espai que ha vingut per a quedar-se, no? I en el que no sols trobes no festers, que era el que nosaltres inicialment pensàvem que sobretot anava a ver, sinó que s'ha convertit en el lloc del compàs d'espera.
1: Correcte.
20: Entre acte i acte on vaig, a la Gran.
1: Sí, sí.
20: I la veritat és que estem molt satisfets de que la gent estigui contenta, no? Uh-huh. I de que també pues, hàgim pogut tindre de nou l'exposició, en este cas de Democràcia Studio, que són els responsables de fer el cartell d'enguany, no? Per tant, crec que és un espai que ha pagat la pena.
1: Acabé ja. Ricardo, des de la meua ignorància, no faré un vers, però des de la meua ignorància, tenim ja capitanies de 2027?
21: Clar.
1: Es poden fer públiques?
21: Clar.
1: Per favor.
21: Ja estan, les comparses ho anuncien 2 anys abans.
1: Val,
21: ja
1: però si algú s'ha oblidat, no. Per favor.
21: Te puc dir les comparses.
1: Val.
21: Guzmans, Xanos, capitanies, ambaixades, Asturs i saudites.
1: Val. I els càrrecs ja ho sabrem quan?
21: No, ja se sap, el que passa que ara de memòria no te'l puc dir, no vull dir de cap de nom. Mari Carmen i Juan són els capitans, però no vull equivocar-me. Se sap.
1: Portes un dia perfecte, Ricardo, t'ho dic ja. Ricardo Calaboig, president de la Societat de Festers, moltíssimes gràcies. Enhorabona per esta setmana, tot el treball que porteu fent des de tot l'any i molts mesos, i que encara queda per gaudir. Una abraçada molt forta i gràcies.
21: Moltes gràcies.
1: I Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent, el mateix, per tot el treball i per el que queda. I ja continuarem xerrant. Moltíssimes gràcies.
20: Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
1: Adeu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
2: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
3: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
4: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
3: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
4: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
5: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
6: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall. Este verano disfruta ilimitadamente.
7: No es solo una cama articulada. Es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
8: Festes de moros i cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
9: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
10: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
9: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
10: Borinot Bistró, Plaza Major 4, Ontinyent.
11: Arriben les festes d'estiu a Sant Agustí de Bocairent. Del 22 al 28 d'agost, veïnat i visitants compartirem una programació única. Actes culturals, religiosos, esportius i lúdics per a totes i tots. Vine a Bocairent, disfruta de les activitats, de la cultura popular i de les nostres danses i els nostres cabolos. Viu la tradició, viu la festa. T'esperem. Ajuntament de Bocairent, Regidoria de Festes i Tradicions.
12: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas, estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
13: Cariño, ¿duermes?
14: ¿Con este calor?
13: ¿Y si abrimos la ventana?
14: Ya está abierta.
13: ¿Y si ponemos el ventilador?
14: Ya está puesto.
13: ¿Y si cambiamos el colchón?
14: Eso podría funcionar.
15: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
1: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
0: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
16: En la recta final d'este El Porolló Ontinyent Baida al Baida continuem parlant de festes, però en este cas anem a Fontanars dels Alforins, perquè allí les festes comencen esta nit al voltant de menjar, sí, d'un sopar. Sí, sí, sí. D'una paella, podem dir. No portarà arròs, sinó farina, aigua, oli, ceba i una dificultat afegida. Aconseguir que la gachamiga torni sencera després de llançar-la a l'aire. Bo, però això és un dels actes. Podem dir que és el primer acte d'un programa que s'allargarà fins a l'1 de setembre. 9 dies amb activitats infantils, esports, sopars populars, música, pólvora i 14 comparses preparades per a l'entrada de dissabte. 6 cristianes i 8 mores. Anem a parlar d'aixes festes amb el president de la Comissió de Festes de Fontanars dels Alforins, que ja ens escolta, Rafael Pastor. Rafael, què tal? Molt bon dia.
17: Molt bon dia.
16: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
17: Bon dia.
16: Volia començar per una cosa que heu fet pública fa no res, perquè des de la Comissió de Festes i l'Ajuntament heu publicat un avís després de rebre algunes queixes per xiquets i xiquetes que tiren coets fora dels horaris establerts. Què està passant exactament? Què és el que ha passat?
17: No, però és que, pues, què passa? Que hi ha gent major i gent que s'assusta dels coets, gent que no es, no es, s'adapta als coets. Entonces, clar, volem un poquetet de horaris, així com fer la siesta, pues que es deixen de tirar coets i que la gent puga descansar un poquetet. Sabem que són actes de festes i estem en festes, però, claro, vol la gent un poquet descansar, la gent major i la gent que no s'adapta als coets. Claro, i pues això és el que volem fer. Volem regular un poquetet de l'horari de tirar de coets. Perquè xiquets, si fora per d'ells, no pararien de tirar coets.
16: Tot el dia, tot el dia, tot a l'hora.
17: Tot el dia, tot el dia.
16: I després de festes també, si pogueren.
17: També, no, ells a tota hora. Hasta l'orquestra, després la nit, a les 4 de la nit, no paren. Mentre estan desperts.
16: Exacte.
17: Ells no paren.
16: Exacte. Bon, anem a les festes que, com deia jo, que, bueno, podíem dir que van començar amb el pregó i la presentació dels càrrecs el dia 14, però que comencen avui, la setmana central comença esta nit, a mi aquest concurs, com esteu de preparat? Està ja tot preparat? Està tot enllestit?
17: Sí, compte'm. Sí, ja tenim ahí tots els grups, tots els comparses i equipos que s'apunten antes. Nosaltres preparem l'areneta allí perquè no es desfalla l'alquitrà i la llenya, i després pues, para, es fa una cata de... entre diferents directives es fa una cata de gachamigues, es fa pues, el concurs, diguem, es dona un primer premi, un segon i un tercer a la millor elaboració de gachamiga.
16: Com d'important és este concurs? Perquè, clar, és com el tret d'eixida. Com d'important és este concurs o s'ha convertit este concurs de gachamiga?
17: Però és una cosa tradicional d'ací, del poble,
16: sí.
17: Bueno, de tota la zona aquesta, sí, és gachamigues, però és un menjar que normalment pues, en hivern es fa molt també,
16: clar.
17: I les cases familiars i tot, i claro, pues, van a veure qui és el que millor elabora aquesta gachamiga, i això, pues, en la piquella, així, no? I la gent jove pues, s'ha animat i es agrada molt, perquè durant les festes també se'n fan. Antes així fem l'acte de l'engilagar i anàvem i es fem una gachamiga, torrà i tot això, i la gachamiga era el plat principal, com aquell que diu.
16: Parlem de les primeres jornades, perquè hem estat llegint el programa i jo crec que estan molt dedicades a la participació del poble, no? Bicicleta amb disfresses, sí. Peque disco, volta pel terme, el memorialisme del Gandia, sopar baix braç, cucanyes... Sí. Per què heu volgut donar tant d'espai als actes compartits abans d'arribar als moros cristians?
17: A veure... repetíssim la pregunta perquè no t'entès.
16: No, vull dir que hi ha moltes activitats dedicades a la població, sí, en general, no només als festers.
17: Sí.
16: Sí. Per què heu volgut fer això? Per integrar a tota la gent, a tota la població? Com és això?
17: No, bé, la gent està integrant aquestes coses principals, com és la volta al terme, perquè, claro, pues, memorials sempre la gent i els agrada molt així, perquè tenim molts bons terrenos per fer la ruta a peu, yeah, igual que la bicicleta. També avui en dia la bicicleta, pues, com sabeu, així per aquestes zones, pues, es dediquen molt a passejar en bicicleta i a córrer. i li han donat, pues, si li han donat importància, no és que li vagin donar importància, és que la gent s'implica, igual que en els menjars de la Gatxamiga i tot això, igual que sopars de la plaça, cada any la plaça, arrere any, va omplint-se cada volta més, cada volta, ara mateixa són les 12, no, la 1:30, sí, quasi les 2, sí. I ja tenim la plaça tot ple de taules ja preparades, que ja no cap una agulla allí.
16: Això dona gust, eh? Té que donar gust com a president, sí, de la Comissió de Festes, vore eixa implicació, no? Eixes ganes de fer coses.
17: Sí. Sí, sí, sí, vore, és una il·lusió de vore que la gent vol festa i se ho passa bé. El principal és que la gent es divertisca, se ho passa bé, i que sàpies tu, dius, ostres, valorar que dius, ostres, ha valgut la pena treballar tot l'any perquè la gent es preocupe de ara fer la festa i nosaltres estiguem contents de veure la gent que s'ho passa molt bé. Això ha sigut...
16: Tu, com a president, sí, de festes, triem dos actes que dius que això són imprescindibles i la gent no pot perdre's estos actes de les festes de Fontanars.
17: Ui...
16: Ja sé, pues, que és,
17: mira,
16: complicat.
17: Primerament és l'entrar, perquè és l'acte principal de les festes d'ací del poble.
16: Clar.
17: L'entrar, és dir, tots els festes ixen a l'entrar, tots, perquè això és l'acte principal.
16: Sí, clar.
17: I volen lluir el tratge de la festa i això és un dels principals. Això diria jo que és el millor. En diria dos més.
16: Vinga.
17: A banda d'ell.
16: Vinga.
17: Com més és a l'Ardos, perquè és, per mi també és un dels que més m'agrada, perquè disfrutes disfressant-te, es dediquem sempre a una crítica del poble o una crítica que ha estat rondant durant l'any de la nació o fora del país, però que es dediquen més a burlar-se. És un tipus burlesca i es disfressen i se ho passen bomba, perquè és que cada un... molt difícil és que coincidim tots en un traje igual. És cada un traje. I se ho passem bomba. I un altre és l'ofrenda. L'ofrenda és que és molt bonica. L'ofrenda a la Mare Déu, això és... Uf, mira, a mi m'aporron i estic...
16: Que bo.
17: Saps? Que
16: bo.
17: Sí, és una cosa que...
16: Que són molt especials. Són moments molt especials,
17: sí, sí, sí,
16: i molt importants. Acabem ja. Sí. Hem de recordar a la gent que des d'avui fins a l'1 de setembre, que anixa missa pels festers difunts, sí, i l'ambaixada dels estudiants, acabarà,
17: sí,
16: acabaran les festes de Fontanars dels Alforins. Rafa, president de la Comissió de Festes de Fontanars, moltíssimes, sí, gràcies. Que vagi molt bé esta setmana.
17: A vosaltres.
16: I ara disfrutar,
17: I esteu tots convidats i tota la... als redors del poble,
16: sí,
17: veïns del poble de Fontanars, convidats a les festes, que són molt boniques, són lleugeres i no són avorrides. És a dir, que són entretingudes i ligeres, que estan tots convidats a que vinguin a passar un ratet així amb vosaltres. Estan tots convidats.
16: Moltíssimes gràcies, Rafa Pastor. Una abraçada molt forta.
17: A vosaltres.
16: Adéu,
17: gràcies,
16: bon dia.
17: Gràcies, adéu.
16: I nosaltres estem a puntet d'arribar a les 2 del migdia. Aixa ara arribarà la informació nacional i internacional amb l'hora 14 i després la de proximitat amb l'hora 14 on tinguem Vaida Albaida amb Tomàs Marín. I nosaltres tornarem demà, que ja no seran festes, que tornarem a un programa normal, a una edició normal, ninguna edició especial. Gràcies per estar ahí, recordeu.
18: Sigueu bones persones.
16: Adeu.

0: lesiones. Además, ha formulado casi 1,000 denuncias administrativas, principalmente por consumo o tendencia de drogas en la vía pública, aparte de armas prohibidas y desobediencia a los agentes de la autoridad. La organización ha confirmado que el Rototom Sand Splash regresará a Benicàssim en agosto de 2027 para celebrar su 32ª edición.
1: Y en cuanto al tiempo, la semana comienza con intervalos nubosos, nubosidad de desarrollo a partir de este mediodía, como habréis visto, y para dar paso a chubascos que esta tarde pueden estar acompañados de tormenta en la provincia de Valencia y sur de Castellón, podrían ser localmente fuertes. Mañana va a predominar el cielo poco nuboso despejado, las temperaturas mínimas no van a cambiar, van a subir, eso sí, las máximas. Son las 2 y 17 minutos, escuchan Hora 14, sintonizan la cadena SER.
2: Hora 14 en Tinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
3: Bona vesprada, avui és dilluns. Avui és 24 d'agost, dia de valoracions.
4: Bueno, jo crec que ha sigut espectacular.
5: Pues estava al poble i em va donar la impressió que m'explica mai.
3: 24 d'agost, on Tinyent tanca avui de forma provisional, ja saben que el tancament oficial arriba en setembre, les seues festes de moros i cristians, amb les últimes ambaixades, millor dit, l'última ambaixada estava esperada a les 6 i el desfile final posterior. Després d'uns dies que han estat marcats per la gran resposta del públic i una entrada, la del divendres, multitudinària. Us recordem també que estem pendents de quan es realitzarà aquesta entrada de bandes. Avui anem a conèixer més detalls, però abans de tot, l'oratge, el que va fer que es suspenguera aquesta entrada i la interpretació de Ximo. Saludem ja a Jordi Uriós, des de l'AEMET. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hoy se esperan nubes de desarrollo en el interior de la provincia de Valencia, sin descartarse durante la tarde chubascos acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes, más probables en el litoral y en el prelitoral. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas en ascenso ligero o sin cambios. Se esperan valores máximos de 36 grados en Xàtiva, 35 en Gandía, 34 en Ontinyent, 33 en Requena, 31 en Valencia. En cuanto al viento, de componente oeste en el interior y del sureste en el litoral, terminando la jornada con viento de componente oeste flojo. Para mañana se esperan cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas, las mínimas sin cambios. Por la noche no bajarán de 22 grados en Valencia y Gandía, 20 en Xàtiva, 16 de mínima en Requena. En cuanto a las máximas, suben ligeramente, se esperan máximas de 37 grados en Xàtiva, 36 en Ontinyent, 35 en Valencia, 32 en Requena. En cuanto al viento, mañana de poniente, rolando en las horas centrales a sureste en el litoral. Es una información de AEMET.
3: Moltes gràcies. En estos moments la temperatura Ontinyent és de 31 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 29 i els 32. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 30 a Benicolet i 32 a Aielo de Malferit. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
7: Del 29 al 31 d'agost, vine a viure les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria. No et perdes la grandiosa entrada de moros i cristians i les ambaixades en 3 dies plens de música, festa i tradició. Més informació en la web i en les xarxes de l'Ajuntament de l'Olleria.
8: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
9: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
8: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
9: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.
10: Perecerán tus bravos. ¡Sol que el fuego tendrán de la brillante Fontanares!
11: ¡Pues Cristo en la agonía nos socorra! Ya veréis vuestro Alá, ¿qué es lo que hace?
10: ¡Por ti lo siento, capitán valiente!
11: ¡Por ti lo siento, embajador galante!
10: ¡En la lid nos veremos!
11: ¡Nos veremos en medio retronar de los combates!
10: ¡En el nombre de la guerra cristiana!
11: ¡En el nombre de Dios, guerra del arme!
3: Ontinyent ha viscut este dilluns una nova jornada de pólvora, de música, de tradició, també amb la celebració de les ambaixades. A les 11 del matí començava la batalla d'Arcabusos, que donava pas una hora després al que acaben d'escoltar, l'ambaixada Mora. Esteban Arroyo, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Tomàs.
3: Amb l'exèrcit Cristian Castell i l'ambaixador Moro, Sergi García Micó, acompanyat pel banderer David Madeu Soler, de la comparsa Moros Espanyols, i el capità Moro, Juan Luis Galiana, de Moros Marinos, ha iniciat el Parlament per reclamar la possessió de la fortalesa. Des de dalt de Castella, l'ambaixador cristià José Luis Gandia Fornés ha respost a les seues pretensions.
4: El cara a cara entre els dos ambaixadors ha anat guanyant intensitat a mesura que avançava el Parlament, amb arguments i rèpliques fins a arribar al moment en el que la paraula ha deixat pas de nou a la pólvora. La batalla ha acabat amb la victòria del bàndol Moro, que ha aconseguit prendre el castell i hissar la bandera de la mitja lluna.
3: Però, Esteban, la programació festera continua avui, no?
4: Sí, així és, Tomàs. La festa continua esta vesprada amb una nova batalla d'arcabusos i ambaixada. En esta ocasió seran les tropes cristianes les que intentaran recuperar la fortalesa i capgirar el resultat del combat del matí. Finalment, a les 6:45, es durà a terme la desfilada final amb les 24 comparses.
3: I clar està que al ser l'últim dia com a tal de les festes cal fer valoracions, balanços. I l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el president de la Societat de Festes, Ricardo Calabuig, han fet una valoració, així, en declaracions a Ràdio Ontinyent, molt positiva de les festes d'enguany.
4: Rodríguez ha qualificat d'espectacular el desenvolupament de les festes i ha destacat especialment l'entrada de divendres, que considera un dels actes més visuals i atractius.
12: I jo crec que el que hem vist és que, efectivament, aquesta declaració de festes d'interès turístic internacional se l'hem agafada com algo molt seriós, que cada vegada és major el nivell que estem assolint, i que també cada vegada són millors els serveis que, en este cas, pues, des de l'Ajuntament, tractem de prestar a festers i també a no festers, perquè jo crec que una de les qüestions que sempre hem tingut clar la Societat de Festers i l'Ajuntament era que la festa havia de ser de totes i de tots, i que per tant hi havia que preveure espais per a festers, però també per a no festers.
4: L'alcalde també ha posat en valor la programació de la Gran.
12: S'ha convertit en el lloc del compàs d'espera, i la veritat és que estem molt satisfets de que la gent estigui contenta, no? I de que també, pues, hagin pogut tindre de nou l'exposició, en este cas de Democràcia Estudio, que són els responsables de fer el cartell d'enguany, no? Per tant, crec que és un espai que ha pagat la pena.
3: Per la seva banda, el president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, Ricardo Calabuig, ha destacat la gran resposta del públic durant totes les festes.
4: Assegura que ha vist el poble ple més que mai, amb actes que han aconseguit omplir els diferents espais de la ciutat. L'escoltem.
13: Primera impressió que sí que m'agradaria deixar-la amunt la taula és que jo he vist el poble més ple que mai. Més que en totes les activitats que s'han organitzat, tant per part de la Societat de Festes com en els espais que estava parlant Jorge, crec que la resposta ha sigut molt bona i estava tot molt ple de gent.
4: Calabuig també ha remarcat l'esforç dels festers d'Ontinyent per fer les coses cada vegada millor i ha destacat la consolidació de la participació de formacions internacionals enguany en el segon any d'esta iniciativa.
13: El fester d'Ontinyent cada vegada s'esforça més en fer les coses ben fetes. Els boatos que traiem en Ontinyent crec que són punteros. Però ja no només els boatos, vull dir, ixa llavor que n'hi ha darrere de les comparses, dels càrrecs, cada vegada se fa més en Ontinyent.
3: I finalment, tant l'alcalde com el president de Festers han avançat que ja treballen per recuperar l'entrada de bandes, suspesa enguany per la pluja. I abans també que acaba aquest any 2026.
4: Sí, la intenció és celebrar-la dins de l'any Mestre Ferrero amb tota la solemnitat que mereix i posar així el colofó a esta commemoració. Escoltem en primer lloc a Ricardo Calabuig, posteriorment a Jorge Rodríguez.
13: Estem treballant molt. Ja en un primer moment vam plantejar que se fera el dia 5 de setembre en la Creuà, però ixe cap de setmana n'hi ha festes en molts llocs, banyeres, és difícil. Entonces estem treballant a veure quina és la millor opció.
12: Segur que dins de l'any Ferrero, pues, en algun moment podrem, si no amb l'espectacularitat que estàvem acostumats i ixe dijous de l'entrada de bandes, pues, almenys de manera solemne, des de luego, i de manera digna, el poder celebrar-ho.
4: Tenen tota la informació disponible al web de Ràdio Ontinyent, www.radioontinyent.com.
3: Són les 2:26, 30 segons i parlem de comarca.
14: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
15: Kia, movement that inspires.
3: La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha impulsat durant aquest 2026 un projecte per fomentar pràctiques més sostenibles en les entitats públiques, amb especial atenció a la prevenció i correcta gestió de residus.
4: El programa inclou accions de sensibilització, separació selectiva i economia circular, així com nous recursos per facilitar el reciclatge a la seu de la Mancomunitat. El projecte també ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent en la implantació del nou sistema de recollida selectiva.
3: I ens anem a Fontanars dels Alforins, perquè, com saben, estan en festa. I s'ha fixat els horaris per al llançament de coets i la música durant les festes. Del 24 al 27 d'agost, els coets estaran permesos de 10 del matí a 2 de la vesprada i de 6 a 12 de la matinada, mentre que del 28 al 31 l'horari s'amplia fins a la 1 i mitja de la matinada. L'1 de setembre es limitarà fins a les 10 de la nit.
4: Pel que fa a la música, podrà prolongar-se fins a la 1 de la matinada del 24 al 27 i fins a les 3 i mitja del 28 al 31. L'Ajuntament recorda també la prohibició d'utilitzar foc o coets en zones forestals i demana mantindre nets els carrers amb sancions de fins a 2.000 euros per incompliments. Rafael Pastor és el president de la Comissió de Festes.
16: Que hi ha gent major i gent que s'assusta dels coets, gent que no s'adapta als coets. Volem un poquetet d'horaris, així com fer la siesta, que es deixen de tirar els coets i que la gent pugui descansar un poquetet. Sabem que són actes de festes i estem en festes, però claro, vol la gent un poquet descansar, la gent major i la gent que no s'adapta als coets.
3: I l'agenda festera de la jornada es porta en primer lloc a Benigànim, perquè avui se celebra la festivitat del Santíssim Crist de la Sang. A la vesprada, a les 8, tindrà lloc la processó en honor a Sant Miquel Arcàngel, el Santíssim Crist de la Sang i la Divina Aurora, amb la participació de festers, festeres i filades de moros cristians.
4: I la programació nocturna començarà a les 12 de la matinada a la plaça de la Beata Inés amb Harmonia FM, el musical. A la 1:45, el parc de la Beata Inés acollirà Top Clàssics 90-2000 Music amb el DJ José Coll.
3: A l'Olleria, la vesprada festiva arrenca a les 7 al Teatre Goya, amb un espectacle de màgia de Tony Bright.
4: I a les 10 de la nit, el poliesportiu municipal acollirà la nit de paelles amb DJ i animació infantil.
3: A Bocairent, a les 8 i quart d'hora del monestir, arriba el contacontes infantil Sant Agustí de Conte.
4: I a les 11 de la nit, la plaça de l'Ajuntament donarà inici a les danses, amb la recollida i l'acompanyament de la cap de dansa des del carrer Baixada de la Canaleta.
3: I a Fontanars dels Alforins, la cita a les 10 de la nit amb el concurs de Gats Amigues. Per cert, avui per acomiadar-nos toca viatjar en globus. Perquè l'equip Tot Globo València Turisme, encapçalat pel pilot bocairentí Blai Carbonell, s'ha proclamat campió d'Espanya d'aerostació per segona vegada. La victòria ha arribat a Aro, a La Rioja, en una competició amb 25 equips i 3 vols disputats per les condicions de vent. Es donem l'enhorabona. Avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia Adelia Jordà Requena. A la Vall d'Albaida, la d'Agullent. Que tinguem bon dia.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: Festes de moros i cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
3: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
4: Ontinyent està de festa. Des del grup municipal Ontinyent ens uneix, vos desitgem unes molt bones festes de moros i cristians. Unes festes que continuem impulsant i millorant amb noves inversions, com els nous arcs ornamentals que enguany faran lluir la ciutat com mai, gràcies al finançament de la Diputació de València. Perquè

0: con Iñaki de la Torre.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
3: Cervino va escriure que Ontinyent mai va ser de traïdors ni de covards.
4: Avui continua sent un poble valent, unit i orgullós de la seva terra i tradicions.
5: I nosaltres continuarem treballant perquè aquest sentiment perduri en el temps.
3: Molt bones festes de moros i cristians.
6: Grup polític municipal del Partit Popular d'Ontinyent.
7: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
8: Reserva en Restaurante Almoroz. Reserva si lo abren solo para vosotros.
7: ¿En serio?
8: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
7: Eso es justo lo que busco.
8: Restaurante Almoroz. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
9: Escoltes l'ambient que es viu als nostres carrers?
10: A Benigànim celebrem les nostres festes patronals i de moros i cristians.
9: Amb baixades, paelles, la gran entrada i nits inoblidables amb les millors orquestres.
10: Aquestes festes les fem entre tots. Vine a viure la tradició, la germanor i la diversió.
9: Del 21 al 25 d'agost t'esperem.
10: Regidoria de Festes.
9: Ajuntament de Benigànim.
1: Ràdio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.